0: porque li fa el que ve l'aparador. Senyora, vol que li embogue l'engronçadora.
1: Escoltem Jesús Barranco cantant Tony Pep, una de les composicions que va escriure per a Gent del Desert, la formació que lidera des de fa dues dècades. Abans havia format part dels històrics ADE, una de les bandes punteres en la València ferpesent de la dècada dels 80, on conreà la seva faceta més punky, i de Rubber, ja entrats als 90, quan l'indi començava a ensenyorir-se de l'escena. Barranco complix en guany 60 anys i ha volgut celebrar-ho amb un recopilatori amb 60 cançons titulat 60 cantons. El recopilatori, organitzat com un triple vinil amb 6 cares, dona fe de les bondats qualitatives i quantitatives del seu treball, de l'amplitud de mires dels seus pressupòsits estètics i de la seva colossal erudició musical. Una mirada en perspectiva que, honestament, tomba de tos. Barranco, a més, ha publicat un senzill a mode de presentació titulat En cada cantó, que testimonia una virtut addicional, la seva versatilitat com a instrumentista. Així fa totes les veus i toca tots els instruments. Guitarres, baix, bateria, acordió, lap steel, un absolut fenomen. Fins la setmana vinent.
2: Amb este regal d'aniversari acabem. Abans rebeu una forta abraçada de Roberto Cervera a la tècnica i, com no, d'una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida.